pues claro, home ho va i rogueu, teiro d'alent, d'ara no sé què estan, rau, xic.

a les 12 van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi,